0: Què tal estan? Bon dia. La Policia Nacional ha localitzat a la bebè de 7 dies que va ser sostreta este dijous a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia, en el qual es trobava ingressada després d'haver donat positiu per consum de cocaïna. El responsable directe de la sostracció de la menor va ser el seu pare, un home de nacionalitat argelina, que ha sigut detingut. Tant el pare com la mare de la bebè sabien que els serveis socials s'anaven a fer càrrec de la filla després d'haver donat la menor, com deien, positiu per cocaïna en unes analítiques. La mare de la xiqueta i una de les seues germanes també han sigut detingudes. La Generalitat, en concret la Direcció Territorial d'Alacant, d'on són els dos pares, té assumida des d'ahir la custòdia i la tutela de la xicoteta. I agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut en Ceutí, una localitat murciana, un home de 65 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa i un altre de tinença il·lícita d'armes per la seva presumpta implicació en el tiroteig ocorregut al març de 2025 en el municipi d'Alacantí de Vilajoiosa, en el qual un conductor va resultar ferit de gravetat. L'arrestat ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. I també continuem en pàgina de successos, perquè una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès detindre a Barcelona, a València, a Saragossa i a Madrid a 12 persones que integraven un grup criminal que va estafar més d'un milió d'euros a clients d'una operadora apropiant-se de mòbils d'alta gamma. Per cert, que la Guàrdia Civil també ha alçat en l'aeroport de Manises acta per contraband de tabac i ha intervingut 5.000 paquets sense precintes legals en dos vols a Palma.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: 1:17, Boro, ¿qué tal? ¿De qué te ríes?
1: De mí.
0: De tú.
1: Qué calor, per l'amor de Déu.
0: Pues
1: que...
0: sí.
1: Me volen a valorar en este calor y mon pare també. No passava res, ho dic sempre, no? Me repetim més que la Gioli. Que anava a dir jo... quantes coses n'hi ha en este finde, eh? Perquè ve finde, demà no hi ha programa, o vols fer tu programa demà i ho content demà, no quedem per este finde. No, veritat? No vols? Contesta, que això no és la tele, eh? Això m'ha passat a mi quan entrevista a infantils, presidents infantils, feia majors infantils moltes vegades, se portes a la ràdio i estàs davant del micro, pobreig. Estàs content? Sí? Entonces, solo me han hecho en el cap, pero contesta que sonó la tele, ¿eh? Eso es la radio, claro. Es que no te veuen, pues lo mateix.
0: Es que no le interesa a la gent, eso.
1: Que... certament de bandes de música més antic del món, hi ha una performance de bandes, cornetes i electrònica en viu. La proposta són 140 commemoracions de l'aniversari, del 140 aniversari del certamen, i això, van a fer una cercavilla contemporània i un combat sonoro entre bandes de música, cornetes i tambors. Un combat sonoro, me mola això, no?
0: Sona molt bé.
1: Performance, està guai. Demà 10 de juliol a les 8, a mitjana de les... Demà 10 de juliol o és 8 10 de juliol?
0: Avui és 10 de juliol.
1: Vale, pues entonces això he volgut
0: anar a dir. 11 de juliol.
1: I ja està, pues demà... Avui 10, avui és 8, és 8.
0: Ah, vale. No,
1: fem una. Peri Rocheta. L'espectacle serà 10 de juliol a les 8, saldrà des de les Atarazanes i fins a la plaça de Los Ángeles. I el que van a fer és pegar-se en música, no? Però que entenc, un combat musical. 7 piezas de l'imaginari musical valenciano seran interpretades mediante sintetizadores, paisajes ambientales, dispositivos interactivos i processament digital en directo. El Gitches i sona bé. Té que ser algo superdivertit, superoriginal, i això van a fer-ho els... un poquet per portar per els barris. Ara t'hi estaven explicant, me pareix algo que me pareix molt molt xulo, intentar portar per els barris el certamen de bandes perquè la gent sàpiga que València està preparant-se ja per celebrar el certamen més antic del món cada any, no? I moltes vegades la gent sempre diu, jo fa temps que no vaig a la plaça Bous a veure-lo. Dic, sí que fa temps, sí, perquè fa més de 20 anys que se fan el Palau, però bueno, no passa res. Clar, la gent diu, sí,
0: hi
1: ha coses que se queden de per vida, no? A veure si puc baixar en guany a veure la masqueta del dia 1. El dia 1 de què? De març? No, del dia 1 de Xiner, la que no se fa 30 anys, i se la que vaig a baixar a vore, claro. Tenia molta gent que se queda en l'imaginari i hasta luego, Mari Carmen, ja està. Però bueno, i que demà pirotecnia t'ha marit i ella pinxa sola. Ella pinxa sola és un xic cantat antes a voreu, i ara ja sé qui és, vale? Però podem per buscar i tal, i vaig ficar en YouTube, i entonces te ix ell i tal, que te van demanar la història i tal, i em convida que vaig demà a vore este espectacle.
0: I qui és?
1: No ho sé, un DJ.
0: Un
1: amigot ahí, no sé qui.
0: Ja el veurem.
1: Sí, ara el busques i tal.
0: Sí.
1: I és un espectacle piromusical, la segona cita del Festival Pirotècnic de la Fira, preferís que este, del Festival Pirotècnic de la Fira, i ja està. 23:59, plaça a l'Ajuntament, acollirà aquesta segona cita del Festival Pirotècnic, heu canviat el castellà, i ho traduïs que el valencià.
0: Clar que sí.
1: Com estem avui? Qui Dani o Dani?
0: És divendres.
1: No te'l va agarrar, però qui Dani per secat? Qui Dani per secat? A Dani Tamarit, que és el pirotècnic que dispara demà. Pirotècnia Tamarit i ella pinxa sola un fin de setmana espectacle. Té un nom que se diu... no ho sé, busca-ho. I ho llitges tu. Ja està. I així, bueno, participa un poquet. Com se diu l'espectacle piromusical de demà? Doncs molt xulo. La pirotècnia va prendre molt de protagonisme en esta fira. I és algo superimportant també, que la pirotècnia prenga protagonisme. I ara te busca tot el que n'hi ha per avui. N'hi ha cosetes que s'han suspès. Jo vull pensar que és per el calor, no? Com si diu, algoritmo, no sé, com se diu? Petardum, com se diu? Explosionium? Si tenia un nom.
2: No és Volcanum, no?
1: No, Volcanum fa la setmana passada. Volcanum perquè dispara Volcano. I li diu Volcanum, que mola mogolló. Però tu no tens micro, tira-li.
2: Algoritmo.
1: Algoritmo, exacte, és espectacle. Si diu així, algoritmo. Però té el tamarit i ella pinxa sola. Demà 23:59. Tota la vida seria a les 12 de la nit. Si jo te dic... demà a les 12 de la nit a la plaça Ajuntament d'un espectacle piromusical molt xulo de Tamarit en ella pinxa sola. A quina hora vas tu i quan?
2: Jo vaig un poquet abans per a pillar sitio.
1: Però quan?
2: Pues 20 minuts, 15 minuts.
1: Però quan vas? Demà?
2: Home, clar.
1: Claro, és que la gent diu 23:59 perquè la gent no se confunda. Anem a veure, tota la vida segur les 12 de la nit i ara estem en el 23:59 perquè a les 12 ja és.
2: Ah, clar.
1: Que tonteria més gran. Que tonteria més gran. Que no, sí, és veritat el que jo te dic, eh?
0: Alejandro.
1: Ah, ja ho sé. Ja t'havia entès.

Que n'hi ha coses que crec que s'han suspès, imagine, perquè fa un poquet de calor i són coses més destinades a les nanos, però avui, home, a destacar pels fallers i tal, que me pareix super, super bonico, però avui n'hi ha dos per selecció, Rustafa

0: mou a peu, que estàs al costat de la ràdio. I Carmen, que és de convento i tal, pues vull la seva preselecció i vull que això no vull, pues tornen a casa, no? I més en el dia que va pràcticament un any, crec que fon 12-13 l'any passat, i en guany estem a 10, pues imagina't, un any va fer de quan les nombraven a les dos. Imagina que el sector, pues, no, ja no ella, totes les xiquetes i les majors que van tornant als seus sectors, sempre és especial. Però avui, claro, dos falleres majors de València del mateix sector, i damunt tenen a Ani i tenen a Martina, que també són components de la cort, tenen quatre, Roqueta, Arrancapís, no? Va ser una nit, independentment que el resultat és el que la gent busca, i el resultat és saber quines són les tres i tres que ixen, la festa avançant poc a poc, i és el que la gent busca. Que el hàndicap d'esta nit, que és a les 10, a les 9 què passa? Això a Espanya. Però, claro, el que no va parar és la festa a les falles, evidentment. On vaig estar jo? En el riu. Pues se pot estar Onda Cero per això, perquè està Onda Cero, perquè pica la ràdio, no? A veure si va tot mirant la tele. Pues no. Te fica la ràdio, te vaig al riu i ho pots veure. Què més n'hi ha? N'hi ha cuentacuentos en el Parc Central, 6:30 de la vesprà. En l'espectacle Más que Familiar, això sí que s'ha suspès. N'hi ha un concert de Pablo Verdeguer a les 8, en el Plaça del Patriarca, que està aquí, al costat. Si no te'n vas al poble, te quedes així i te'n vas i ho veus ahí. I després, la ronda de cotxes antius és perquè ve Sant Cristóbal, ja parlarem amb el president, no? Però Sant Cristóbal està ja la festita de Sant Cristóbal. Avui són cotxes, però el demà per el matí són camions. La primera matí hi ha missa, hi ha una ofrenda, els camions que van per, bueno, mos ho compta Carlos Prades i tal, no? Per acabar en la festa que fan en el port. I després, lo del Flower Power, sincerament, de 9 de la nit a 1 de la matina, no sé lo que és, en el complejo Piscina Parc de l'Oest.
1: Ah, és una festa.
0: I organitza la Fundació Esportiva Municipal i Aquaball. Pues ahí, ja, si vull anar a Flower Power, ja ho saps. Ahí la Piscina Blés, que també està així, està tot al costat de la ràdio. Però on esteu vosaltres? Esteu junt, estem en el centre. Tot passa al costat d'Onda.
2: Centre de l'activitat, sí.
0: Claro, tot passa al costat d'Onda Cero, tío. Tot passa així, tot. El que quieras saber, a Onda Cero. I després, dos preseleccions i tal. I demà, pues demà, pues vindrà un poc més carregat, no? Perquè demà, claro, a veure... És que llegir este programa com el tinc en digital, te mareixes. Demà, si no suspenen res, claro, la cabalgata de Sant Cristóbal, la bendició de vehicles, la mascletà, que n'hi ha també, que si la gent vol saber, a les dos hi ha una mascletà allà en el port, ¿vale? Superxula, d'Hermanos Cavaller, tota la festivitat. N'hi ha cuentacuentos a les 6:30, està l'Eucaristia a la Verge del Carmen, la Joven Orquesta Nacional de Venezuela actua en la sala Iturbi, en el xerit del Palau al Nord està el sector Jesús, en el sur està la Creu Coberta, l'actuació musical de Pub Ladies en el Parc Central. Viveros actua ultraligera.
2: Sí.
0: Així que, taral·letxa amb algú ultraligera.
2: Sí, és que ho hem contat en l'agenda cultural.
0: No,
2: però
0: taral·letxa.
1: No sé si conec el grup.
0: M'ho inventar, jo què sé. És que, claro, m'ho inventar.
2: Ara ficarem música, no te preocupes, Boro.
0: Fica música i ja està, no patisque.
2: Ara ficarem música.
0: I el diumenge, pues, seguixen les activitats i seguixen, sobretot, en les preseleccions, no? Motos el diumenge per el matí. Demà per matí mos tocarà matinejar un poquet perquè anem a la missa de Sant Cristóbal, perquè després presentem l'acte també, estarem en el Sant Mí de Sant Cristóbal com l'any passat, en el Tinglau, està espectacularment bé, en el Tinglau Menors del Port, i el diumenge matinejarem a travegar, matinejar un poc perquè seguim les entrevistes, n'hi ha més encara que la setmana passada, o sigui, la setmana passada ne farem 20 i pico, esta setmana ne farem quasi 40, n'hi ha que entrevistar, però bueno, serna con gusto. I la gent s'ha preguntat quan les publicarem, o a finals de juliol, o si no farem com l'hem passat totes en agost. Baixa un poc més l'activitat i el xinat per la gent que en agost també en la piscineta i tal, veure totes les candidates com són i què pensen i conèixer-les un poquet més, que també està xulo. I estamos a vueltas con l'ofrenda, tia, no para. O sea, això va ser, va pa llarg, no? Però bueno, jo que també crec, pense que lo que se pretenia en això era informar les delegades del sector, de la del sector president, etc. Estan informant a les falles, en les redes socials la gent està parlant, en el carrer la gent està parlant, en el grup de WhatsApp la gent està parlant, però bueno, se crea un poquet de debat que crec que no està mal.
2: Claro. No, és el
0: que
2: tema.
0: Que el 14 està al pleno, que el 21 està a l'assemblea, que en l'assemblea la gent té que votar i veurem. Jo tinc una cosa que me pareix una cosa que està superclara. Esto no va de vencedores ni vencidos. Que la gent tinga molt clar que lo que se vote és lo que se queda. Si és que no se queda, si és que sí, se queda, i que al final no hi ha que votar l'interès personal de cada un, hi ha que votar l'interès personal de la festa. Jo és que com a abuelo m'ho ha ensenyat així, a mi lo polo m'ho ha ensenyat així, a mi lo polo me diga una frase i era el company que tenia jo sin Onda Cero, i se me recorda d'Emilio perquè depengui molt d'ell en la ràdio. I Emilio me deia, la festa se queda i les persones passen. I és igual que quan me deia, tu, quan més presidents de Junta veges passar, millor. Bon senyal serà.
2: Home, claro.
0: Claro, senyal de que tu seguisses i ells van passant i tal, no?
2: De que sigues ahí.
0: Entonces, lo que se decidisca no va de vencedores ni vencidos, ni a veure qui és més original en les redes socials escrivint el párrafo més original ni tal. Té que ser algo que n'hi ha que pensar-ho molt de cap, que n'hi ha que consensuar-ho molt de coneixement.

0: quiénes estaban allí.
1: Y esa zona está llena de cortijos, lo que hace que sean carreteras que son ratoneras. Es muy difícil de escapar ahí, y por lo que están diciendo, parte de los fallecidos fueron extranjeros que tienen cortijos allí y que les cogió el fuego dentro del coche. Ha sido una catástrofe tremenda.
0: Elche ha mostrado este mediodía la solidaridad con los afectados con una concentración silenciosa junto al ayuntamiento.
2: I la Policia Nacional ha localitzat a la bebè de 7 dies que va ser sostreta este dijous a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia, en el qual es trobava ingressada després d'haver donat positiu per consum de cocaïna. Andreina Pietri.
3: El responsable directe de la sostracció de la menor va ser el pare, un home de nacionalitat algeriana que ha sigut detengut. Tant el pare com la mare de la bebè sabien que els serveis socials anaven a fer càrrec de la seva filla després d'haver donat la menor positiu per consum de cocaïna en unes analítiques. La mare de la xiqueta i una de les seues germanes també ha sigut detingudes. La Generalitat, en concret, la Direcció Territorial d'Alacant, d'on són els pares, té assumida des d'ahir per desamparament la tutela de la nounada.
2: I el Consell acorda personar-se com a acusació popular en la causa judicial pel doble crim masclista ocorregut el passat mes de febrer a Xilxes, en què va ser assassinades Maria José i la seua filla Noemi, de 12 anys, a mans de la exparella de la mare i pare de la menor. Castelló, Juanjo Tobar.
4: Així ho ha confirmat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, que ha reiterat la condemna de l'executiu per aquest doble assassinat.
5: Reiteramos nuestra condena, animamos a seguir denunciando y nos comprometemos para seguir luchando por los derechos no solo que tienen todas las mujeres, sino por aquellas que han padecido desgraciadamente ataques siempre injustificados.
4: Barrachina ha destacat que el projecte de pressupostos del govern valencià per a 2026 destina més de 45 milions d'euros a la lluita contra la violència sobre la dona.
2: I la Policia Nacional i Vigilància Duanera han desarticulat una organització criminal d'origen xinès dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i han alliberat a 26 dones. Alejandra Carrillo.
6: La xarxa captava les víctimes mitjançant falses ofertes de treball com a massatgistes o estilistes i les obligava a exercir la prostitució en condicions d'esclavitud, disponibles les 24 hores del dia sense poder rebutjar clients i a vegades sense protecció. L'operació s'ha saldat amb 16 detinguts, 4 dels a la província de València, i els tancament d'11 prostíbuls, entre ells diversos situats en la Comunitat Valenciana. A més, s'han intervingut 35.000 euros en efectiu, armes prohibides, documentació falsa i s'han embargat béns per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
2: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, del Partit Popular, es mantindrà al càrrec tot i la petició de dimissió que Compromís ha fet aquesta setmana. Els valencianistes acusen a Mompó de fals testimoni davant la jutgessa de la Dana i ell, el president de la Diputació, respon acusant el síndic de Compromís, Joan Baldoví, de vorer general Sorolla.
7: Baldoví portó més temps en la política que Matusalem. No sé per quines coses el recordarà, més allà de per portar camisetes o per anar a ballar amb única ultra celebrant no sé què, i no crec que sigui una persona que estigui així per vindre a mi a demanar-me dimissions o fer soroll, no? Perquè al final jo crec que l'únic que volen és això.
2: I la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha convocat una concentració dimarts que ve enfront de les Corts Valencianes per a reclamar més inversions en l'educació pública i la reactivació immediata de totes les actuacions pendents del Pla Edificant. Amparo Sánchez.
8: Denuncien que la paralització d'aquestes obres està provocant retards en infraestructures educatives necessàries i obliga molts centres a continuar funcionant en barracons. A més, reclamen mesures com la reducció de ràtios, més recursos per a l'alumnat i millores salarials per al professorat. Elisabet García és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic.
9: Nosaltres des de la plataforma estem dient quines són les conseqüències d'aquesta paralització de l'edificant. Estan provocant retards injustificats en la necessitat de les infraestructures. N'hi ha instal·lacions inadequades i dificulten el dia a dia de l'activitat educativa. I en tot això, Conselleria continua sense pronunciar-se.
8: A més, exigeixen que es complisquen les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre les plantilles docents i la derogació de la Llei de Llibertat Educativa.
2: I parlant de protestes, la Unió Llauradora ho ha fet avui a les portes de les conselleries d'Agricultura i de Medi Ambient davant la falta de respostes, diuen, de la Generalitat i l'abandonament de terres i els danys de la fauna salvatge.
10: Danys que l'organització agrària xifra en més de 56 milions d'euros. El seu secretari general, Carles Peris, demana al govern valencià ajudes públiques per a acabar amb aquestes dues problemàtiques del camp valencià.
11: Que la Generalitat destini recursos als municipis, sobretot als més menuts, per a que facin un cens de parcel·les abandonades, a veure on tenim que actuar, perquè